i les col·legarengues quan seran d'estat en Xoresana, Ràdio Salvació, que té paï. Ara on estaven a campi, clau que llegar lugar a los porque Ràdio Salvació, que camaron i anar a veure a nostres hermanos de la província de Xcuito Jule, ara on anar a veure família Quispe, família Collatupa, família Chuquimia, com era que família Sardón, com era que família Alanguía, glòries al Senyor, com ara que família Onofre, família Valdés, a la Jumanaca, a Runtatau, Tau, Gilas, Cuyaganagas, sectores, com ara que centros poblados, com ara que a Runtata, provincia Julio Cataipi Pachas, Marca Taipi Pacha, a Runtata, Panacastista, Parqueo Radio, Salvación. Jumanaca, Taqui, Kasuma, Alabanzanaca.